Aquests són els nostres consells. Bany relaxant. Voleu prendre un bany relaxant i que de més tonifiqui la vostra pell? Ompliu la banyera amb aigua tirant a teva i poseu-li dotzena de llimones atallades. Vos posareu dins aigua uns 15 minuts i sortireu com a nova i mantindreu la frescor i aroma durant més temps.

coneguem les nostres dites i refranys. La fornera no té ulls darrere. Vol dir que són nosaltres mateixos que ens hem de guardar dels perills.

0: En Acari de Solla.
1: Som Isabel de Sant Cudera.
2: M'hem Renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que en Bernat Estaràs, integrant del grup musical Els Valldemossa, era de més pintor i firmava les seves obres pictòriques en el pseudònim de Bernat Reull?

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí.

Aquests són els nostres consells. Truita de patata. Vos quedarà més esponjosa si afegiu en els ous una mica de llevadura mentre els remenau.

coneguem les nostres dites i refranys. Els parents, així com són, els amics, trieu-los bons.

0: Campània de Ciutadella. Som Geroni Batxiano, de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de la Vara Cistell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio!

Escolta, Ràdio Murta. Manu, en Naipes, t'enviem una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients d'aquesta gran emissora, que és Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Arròs amollat. Si voleu que l'arròs quedi més amollat una vegada a cuit, poseu-lo davall un raig d'aigua calenta abans d'introduir-lo dins la cacerola, o l'heu de bollir. Ja veureu com funciona.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: escric des d'ahir que jo el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un Instagram Morell de Rubí.
2: Home, que veureu, s'ha dit, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Camises blanques. Per evitar que les camises blanques acabin groguenques, procureu no posar la rentadora a una temperatura massa forta, ni que el programa de rentat sia massa llarg.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
4: Som en Miquel de Manacor. Arturo Rosselló de Palma.
5: Anna Maria de Pedra.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam. Sintonizau Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Si el vostre camí o brusa s'ha forat aquest de rovell, poseu unes gotes de llimona damunt les taques i deixeu la roba en el sal perquè s'aixugui. Repetiu l'operació fins que les taques desapareixin.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan el ciri crema, és hora de replegar a la cera. Vol dir que cal aprofitar el moment oportú per fer les coses sense deixar passar l'oportunitat.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Molt bon dia, Ràdio Murta. Som Madal Pereta. I m'agradaria molt escoltar de bon de matí la cançó d'en Llorenç Santamaria, Rossi. Bon dia.

Aquest estiu, la música torna a omplir Puigpunyent, ple d'emocions amb una nova edició de Sons d'Estiu. Fins al 18 de juliol disfruteu d'una programació única amb joves talents, música de cambra, lírica i grans interpretacions en espais emblemàtics del municipi. Una proposta cultural pensada per a tots els públics que converteix Puigpunyent en un punt de trobada per als amants de la música. Sons d'Estiu 2026. Cultura, talent i emocions en viu. Organitza l'Ajuntament de Puigpunyent. Vos hi esperam.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11 y 45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. T'escrip i vols si no podràs posar una cançó un poc porri de Manolo Escobar. Jo el dedic a nena meu homo, a nena meu fill, a nena Nati de Son Oliva, a nena Miquel de Rafal, a nena Tomàs Navarro, a nena Lluïsa Dinca, a nena Belciana de Petra, a nena Florentina de Petra, a la dona de Mateu, a nena Mateu Bellassa i a la seva dona, i a nena Maria i a nena Simó. I a tots els que criden a Ràdio Murta, i a tots els meus fills, i també els que tu, la teva dona i el nen. Adéu, Manu.

Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Apiment.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Hola, Manu, bon dia. Som la Margalida d'Espandinca. I en aquesta ocasió, si podria ser, voldria escoltar per Manolo Villegas, Año Viejo. I la vull dedicar, com sempre, al meu amo, als meus fills, als meus nets, a la meva germana Esperança i tota la família, a la nena Mireia Cabana i la seva senyora Pilar, després al meu germà Joan i la seva família, a tots aquests amics que m'han anat a ballar diumenges, que m'ho ha passat molt bé, a tot per ells. I després la vull dedicar pues, a les meves cosines de Falanich, a la meva cunyada Tina i Toni, també, i bueno, i a tots els oients de Ràdio Murta i a tots vosaltres, Manu, esperen que passem un bon estiu perquè fa una calor insuportable i molt de records per tots i fins a la pròxima. Moltíssimes gràcies, Manu, que vagi bé, bon dia.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.

0: Aprovecha el verano con las rebajas de Big Bang. Sofás y colchones con hasta un 60% de descuento. Tan buenos que te los querrás llevar a todas partes. Rebajas en Big Bang. Visítanos en el carrer Drago de Palma, en el polígono de Sonmalferit, Campos y Manacor. Aulet de sofás y colchones. Big Bang.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: Hola, Manu. Podria que dedicar-se'm una a unes germanes meves que fan molt més de lo que fa per jo, que són altres dues petitxoles, i ella és un poc més jove i jo ja som, que me voy per avall i sempre està a veí meu. L'únic que ens fa guapa, que és l'oferiment així, de gràcia i de tot el que vulgui, de tot el cantant més antic que hi havia antes, però... Bueno, si me posau, moltes gràcies, i si no, un dia ja ho anem a demanar amb altres. Moltes gràcies. Bons dies.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Bones tardes, Manu. M'agradaria que per dilluns, si pogués ser, me posés el popurrí de les cançons de Sara Montiel, que mos agraden molt. I moltes gràcies i molt d'aigua.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: ¿Una altra cridada pels deutes? ¿Una altra vegada el teléfono que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Hola, Manol, bon dia. Tornarem a seguir en la d'Encull de Madrid i molt passat per tothom i vull dir que tothom que li agradi. Moltes gràcies, Manol. Adéu.

No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: el verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
1: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
2: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Aquests són els nostres consells. Microones. Per fer net el seu interior, poseu un bol amb aigua i mitja llimona tallada en trossos petits. Poseu-lo en marxa i deixeu que bulli un minut. Quan l'obrigueu, només heu de passar un pedaç perquè vos quedi impecable.

coneguem les nostres dites i refranys. El cranc diu, camina dret, faig com feix, diu el cranquet. Vol dir que els fills solen seguir l'exemple dels seus pares.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres,

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Una patita de Rafal. Sona Catalina de Espoldes. Anna Maria Magdalena de Sabaneig.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, la teva música.

0: Aquests són els nostres consells. Llibres banyats. Per què no s'aferrin les fulles unes en les altres quan s'ha banyat un llibre, poseu-lo dins el forn calent en la porta lleugerament oberta fins que s'aixugui.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores de automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

coneguem els nostres dites i refranys. Suat o cansat, a l'aire no estiguis parat. Indica el perill per la salut de posar-se a l'aire suant.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Perquè som aquí. Som la teva veu. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
2: Con encarna de Porto, ¿no?
3: Soy la Laura, desde Ripoll Troco.
4: Soy Antonio de Santa María.
5: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Si no fos

mig som Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Aquests són els nostres consells. Recipients de plàstic. Si voleu llevar l'olor en els recipients de plàstic, feu una pilota amb una fulla de paper de diari. La introduïu dins la fiambrera i la tapau. Deixeu actuar tota la nit i adeu a l'olor.

Coneguem les nostres dites i refranys. Fins a mitjanit és avui. Ho diuen aquells a qui es reprèn perquè no fan via en el treball.

pagès mallorquí, d'aquest pui de fora vila, es conro ha tornat Garriga, ai si ho veixeu, tot fa ui. Bon en recordant de vos, la cantam per vos, tot plegats, tiroré, i el missatge perdurà, i escoltar,

0: Un fort aplaudiment, per favor, per Nali Domínguez i Antoni Moralles.
1: Ei, com va això per aquí baix? Estem abrumats, eh? Això. Molta gent aquí. Tupida i forta, la nostra serra. Dali Àngel.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Ahí va veure el meu amic Martí Serra a una festassa. Aquí va bé. Ja sabeu, amics d'ajuntaments, de barriades, d'urbanitzacions i de més, compteu en Ràdio Murta si voleu que arribem a tot es poble, a tota la gent. Qualsevol cosa mos ho deis i nosaltres encantadíssims, tant associacions de veïnats, ajuntaments i de més, donarem bona promoció i més quan hi ha festasses com la que jo vaig poder disfrutar ahir i veure en el meu amic Martí Serra. Segur que l'any que ve, más y mejor, va dir ell. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb Lluís Cerinquia.
2: Que hem d'escoltar, Lluís, eh?

0: I aquí som, és que mos surten tantes coses, mare meva.
1: Anem amb una altra criada, bona tarda, sola.
2: Hola, bona tarda, Marco.
1: Amb qui xerram?
2: Avui som Pepita.
1: Estic content, però amb qui xerram? Pot ser per Petra, doncs, escolta. Pot ser per Petra com si estàs a Oslo o a Honolulu o a Singapur, però amb qui xerram?
2: Amb un Lluís de Petrer, amb un Petrer.
1: Ah, avui és Petrer, ah, vas canviant.
2: Vull canviar, sí, sí.
1: Està bé això, no ho sabia que... Molt bé, i què hem d'escoltar, Lluís és Petrer?
2: Hem d'escoltar, hem de saber de no s'hi fan.
1: Mira, vaig estar en el seu concert i vaig disfrutar com un animal. Vaig disfrutar, que és que no t'ho pots imaginar.
2: Sí, vull mirar, sentar,
1: llibre. No t'ho pots imaginar. No me facis cal, Lluís. Petrer.
2: No, però jo era... Van disfrutar també el concert.
1: Va ser una passada.
2: M'ho passava.
1: Hi havia més de 7.000 persones, una casa de locos. Per així, en Rolling Stones, en Lluís Arboleda i en Llats de Vendez, una locura. I a qui la dediquem, d'Elisabet?
2: Bueno, avui podem dedicar a aquestes persones que demà fan anys o fan aniversaris.
1: Demà
2: dia, sí. Per exemple, a Juan Pedro, que és nostre amic en comú, viatge llevant o amb Isabel, com vulgui dir.
1: Sí.
2: Rul. Jo amb seu dissat, m'ho pareix que tu també comptes el fan aniversari. M'ho pareix, no?
1: Sí.
2: Bueno. No me diguis, que fa l'aniversari quan te vaig ser la novel·la.
1: Sí, exacte, així és.
2: I també que fa no sé quant anys fa, però m'agrada, va tenir un percance.
1: Sí, també, fins a quines coses, eh?
2: I diu l'ara, també.
1: Quines coses, sí, tens bona memòria, Lluís, eh? Això de ser del poble de Petra,
2: Som petes.
1: Molt bé, Lluís, i de moltes gràcies.
2: M'agrada que molt d'any per demà, i que... per tot l'any, que m'escoltau.
1: Molt bé, gràcies.
2: Vale, adéu, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lluís. Buenas tardes.
2: Adéu.
0: Es que yo lo he escuchado. Sí. Uno no es de donde nace, sino de donde se hace. O algo así, ¿no? Sí. Ya me dirás. No discutiré yo amb un Petrer, ¿eh? Molt bé, me'n vaig a ser ràpida i ara torno. Huele a
3: mar. En Fonsa Rápita cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápita.
4: ¿Te recuerdas de aquel perdé que me dos?
5: Hola, Ràdio Murta, som en Llats de Mendez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

0: Tin recuerdas de aquel perdé que me dos... Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei dels mòbils.
1: Esportles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
2: I d'Esportles a Ràdio Murta anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: La Maria de Petra.
2: Què hem d'escoltar, Maria?
3: Una cançó de Nino Bravo, Te quiero, te quiero.
2: A qui la dediquem?
3: En el meu amo i en el meu feix.
2: Molt bé, i d'hora mateix de posar?
3: Molt bé.
2: Gràcies, bona tarda.
3: Gràcies a tu.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Aquest dia és d'estiu, això és una passada. Anar a dinar, sopar en el Rancho Bonanza. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!

0: gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Així, així de Calvià, per cert, aviat he d'anar a Calvià.
2: Ràdio Murta, a la 88.4, bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb el Miquel de Rafal.
2: Què hem d'escoltar, Miquel?
3: Doncs mira, hem d'escoltar una cançó canyera de Fractal, de la cançó de Promised Land.
2: Amics meus és Fractal, tant en Albert Tàpia com en Pedro Miras, quan jo vaig quedar, fixa't el que te contaré, en el 96-97, vaig quedar tercer en el campionat de DJs de Balears, que se feien cada any, que me'n vaig anar a Rimini a Itàlia, i els jurats eren... El presentador era en Quique Supermix, i el jurat eren el Fractal. Eren en Pedro Miras i en Alberto Tàpia, en el que era la discoteca Zorbas, avui Tabana. Què te pareix?
3: Després també se van fer... anomenar Beat and Peter... També, que també era cosa d'ells.
2: Sí, perquè era un altre estil. El que passa que com a Fractal feien un tàndem brutal. I com ha dit jo, que és molt bon.
3: Sí, sí. Pues mira, la dic sempre per tothom que escolta, per la Maria de Petra, per la Nati de Sant Oliva i per l'Eina de les Bases Columnes. I moltes gràcies per tocar sempre, Manu. Bones tardes i molts anys per dissabte.
2: Gràcies. Adéu, bona tarda.
3: Adéu.
1: Anem a fer tres glopets d'aigua. Fractal, era un tàndem de discjòqueis catalans, en Pedro Miras i en Alberto Tàpia, que amics d'en Paco Pil, entre, i a part d'amics meus. Anem a fer tres glops d'aigua i tornem.
4: Descubre tres glops. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globes.
5: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta, 100.

0: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta, 104.2 FM.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
3: Així és, mos podeu enviar notes de veu, whatsapps, directament per sortir les vostres peticions i dedicatoris en el programa de la vostra música des de matins de Ràdio Murta. Avui és el Dia Mundial dels Beatles. Hi ha una versió dels Javaloyas que m'encanta, la de Help.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: I de Montuïri,
3: de Blanca Terra, a Ràdio Murte. Bones tardes.
4: Hola.
3: Hola, amb qui xerram?
4: Con Nati de Sonoliva.
3: ¿Qué tenemos que escuchar, Nati?
4: Sobran las palabras por Braulio.
3: ¿Y a quién se la dedicamos?
4: Bueno, pues una canción muy antigua, pero tengo ganas de oírla. Bueno, pues prácticamente a todos. Es que ya no voy a dar nombres.
3: Vale.
4: A todos y especialmente a ti, por supuesto. A ti el primero. Y bueno, cada vez que vemos, bueno, que yo lo puedo ver en el móvil, veo muchas cosas ya, que la trovada cada vez que la ves te gusta más, ¿eh?
3: Ah, muchas gracias.
4: Sí, no, de verdad, ¿eh? No, lo digo en serio, ¿eh?
3: Gracias.
4: Y bueno, pues eso, pues para todos en general. Y un besote muy grande para ti y para tus niños, ¿vale?
3: Gracias, buenas tardes.
4: Hasta luego, adiós.
2: Ah, se trobada de Ràdio Murte va ser un èxit, com no podria ser d'una altra manera, amb un menjar espectacular. No era arròs brut i porcella, vaig dir mentides. Era cochinillo. Saps què t'ho vull dir? Gràcies a les germans Carreras Mascaró, que tenen vini comprat, les Torres d'Ariany, ses cases de Son Sant Martí i es bufet de Hipòdrom Son Pardo. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
1: Aquí som, i te comentam que el doctor Héctor Zapata és de lo millor. Aquest senyor que troba un esquerre Aragón en tema odontològic.
2: Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
3: Hola.
2: Amb qui xerram?
3: Inés, i se passa els col·lunes.
2: Què ens escolta, Inés?
3: Se música de la pel·lícula Muerte tenia un precio.
2: Sí, de Nenia Morricón, eh? I a qui ho dedicam?
3: A tu, que ets jefe, sí, tothom. Em fes d'ahir molt d'any, si fa 13 anys dissabte. I en Nati Can Oliva, en el Miquel de Rafal, que diu que ha canviat, i a tot el que li agradi.
2: Molt bé, i d'ara mateix la posam. Gràcies per telefonar.
3: Gràcies a tu.
2: Adéu, bones tardes. Adéu.
1: Aquí som, això és Ràdio Murti, si t'agrada, digueu uns teus amics. OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida.

Hola, amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang, per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang, també, doncs, moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

Con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739. Si vos dean que en Toquiña fe 80 anys, 80 anys, ens atristó de que a Brasil va estar eliminada per Vikingos, Van Halen and Company, Noruega. 80 anys en Toquiño, per això ho volien comentar en aquest dia mundial de los Beatles, que escoltarem a continuació, que antes no se sentia el que dèiem, però ara sí me sentiu, la versió de Rosario Flores, del seu gran èxit Aquarela, és que m'encanta. En Toquiño ha fet 80 anys i Rosario ha fet aquesta preciosa versió.

Y es que me encanta esta versión de Ana Rosario, Acuarela. Des de cançó que va popularitzar en Toquinho, qui avui fa aquest brasiler. 80 anys, Brasil ha quedat eliminado. Han d'anar alerta als espanyols en Portugal d'en Cristiano Ronaldo, que Cristiano té la meva edat. No te

Pràcticament. Ai, Déu meu, sí. En Toquinho va fer una versió d'aquell èxit del 60, boníssima, de Bona Recordau, de La Chica de Ipanema, sí, en portuguès, Garota de Ipanema.

0: Este verano descubre Mallorca con Bonagent. Del 11 al 13 de julio, escápate a Sacoma y disfruta de un fin de semana todo incluido, con hotel, comidas, actividades y tiempo libre para relajarte y vivir la isla como nunca. Autocar opcional. Reserva ya en el 641-756-289. Te esperamos para seguir disfrutando juntos de Mallorca. Y recuerda, del 3 al 21 de julio, la cocina de Bonagent permanecerá cerrada.
1: Així que ja ho sabeu, m'ho heu de permetre que maldament ara a continuació tenim aquest especial Dia Mundial de los Beatles, sa Beatlemania, en Toquinho, com vos he dit, ha fet 80 anys, però un actor, director, tio amb un carisma infinit, avui fa també 80 anys. Mare meva, com passes temps, si te dic que en Rambo fa 80 anys. Sí, sí, en Rocky Balboa. En Sylvester Stallone, 80 anys. Amb aquest petit homenatge, acabem el programa d'avui, a continuació, especial Beatlemania. Dia Mundial de los Beatles. Aquí amb un servidor, el teu amic Manu Blanco. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu on esteu, amics.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Instal·la un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

Plato estrella, arroz sec mezclat de sainz i caragols, així com altres arroces, frit, escalivada, llom amb col i més. Avisa antes de venir i tendràs tu mes a punto. Reserves al 971-742-068. 971-74-2068. Martes i miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida t'espera en Can Quirante.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de dematí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439-785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Or per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. En pàrquing gratuït. O per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: amb menjar a modestar. No me'n pet de cala Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

Aquests són els nostres consells. Aplicar silicona. Si submergiu dins aigua tova el cartutx de silicona, després serà més fàcil d'aplicar.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

0: Miri, som en Pere Antoni de Llumulló.
1: Hola, som per Jesuïca.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.